0: Flashback, el so del Mediterrani.
1: Vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El so dels èxits.

0: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
1: Els tens?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
0: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
2: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.

0: 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
1: Flashback, el so de l'estiu.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta un estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor, riures de la vida que morir vivint.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: Culex Pipiens, dípter nematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.
1: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
2: Hola, soy Quevedo.
1: Esto es...

0: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa?

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em

0: Un any és massa temps per esperar. 365 dies es poden fer absolutament insuportables. Però tots tranquils, que ja és aquí. Va Parir Tour! Va Parir Tour 2026, amb Carles Pérez, Andreu Preses, Marc Frigola i el gran Germán. Va Parir Tour 2026, la gira XXL de Flashback. Va Parir Tour 2026, perquè puguis tornar a dir: jo ho vaig viure.
1: Hola, amigos de Flashback,

0: Flashback.
1: Bon dia, són les 7. Una tempesta de pedra i vent ha sorprès Tarragona i ha deixat arbres caiguts i carrers plens d'aigua. A més, l'episodi de fortes pluges ha afectat la circulació de diverses línies de rodalies de Tarragona i regionals del sud i també ha impactat amb força el Pirineu i comarques de Ponent. És per això que Protecció Civil manté el pla Inuncat en fase d'alerta i bombers fan una crida a la prudència per les activitats al medi natural previstes per les properes hores. D'altra banda, el govern espanyol declararà Ceuta la situació d'interès per a la seguretat nacional, que deixa a les seves mans el comandament únic entre les administracions implicades en la gestió de la crisi migratòria. La situació d'interès per a la seguretat nacional, que és inferior a l'estat d'alarma, no suposa la suspensió de drets fonamentals i serveix per situar l'executiu espanyol al capdavant de les autoritats competents. I els Estats Units han llançat aquest dilluns una operació per bloquejar econòmicament l'Iran i qualsevol país que comerciï amb Teheran, com ara la Xina. Es tracta d'una nova llista de sancions contra el règim persa que arriben després de setmanes d'impàs i sense avenços en les negociacions per un acord de pau que posi fi a la guerra iniciada fa 6 mesos entre els Estats Units i l'Iran. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana que ahir ja es va entrenar amb l'equip.
0: No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'estiu. De 7 a 10.
2: A Flashback.

0: Another Feet. 54 Ultra és la pujada més forta a la llista. En aquest cas, 9 llocs per situar-se ja a la número 21 del nostre xarc, que trobareu a través de flashback.cat a les 7 i pràcticament 5 minuts d'aquest matí de dimarts 25 d'agost del 2026. Què tal, com esteu? Benvinguts, bon dia, benvinguts al matí, la mare que va parir l'estiu, benvinguts a Flashback, bon moment per incorporar-vos perquè arrenca el programa de referència dels matins. A més, amb el sorteig de la grossa, ja sabeu que estem regalant, en aquest cas, una butlleta per la grossa de la Diada i que per participar ho teniu molt fàcil, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-414-029, 628-414-029 per aconseguir aquesta butlleta de la grossa pel proper dia 11 per la Diada i, a més, avui també incorporem un concurs pel Festival Acústica. Perquè tenim en marxa un concurs on regalem, atenció, poca broma, una nit d'hotel per dues persones per poder gaudir de l'acústica de Figueres sense preocupacions. Per tant, 628-414-029. Això serà avui i demà donarem el nom del guanyador. Per tant, teniu doncs, aquest parell de dies per poder participar a través del 628-414-029. Benvinguts al matí, la mare que va parir d'estiu.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: I com sempre, per començar el dia, farem un cop d'ull al temps. Jan Ponsa, bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Avui què? Després de la pluja d'ahir, que ahir a Tarragona vam pillar fort, avui què espera?
2: Doncs un dia força més tranquil. Ahir, déu-n'hi-do quina jornada que vam tenir. Vam tenir tempestes molt fortes que van deixar pedra molt grossa en molts punts de Catalunya, sobretot a punts de la Cerdanya, també del Camp de Tarragona, també de les Terres de l'Ebre. Pedres que van arribar fins i tot als 9 centímetres, per tant, déu-n'hi-do quina situació més embolicada ahir. Avui la situació canvia radicalment, el sol serà el protagonista tant al matí com a la tarda. Durant el matí com molt tindrem alguns núvols alts, sobretot a les comarques de Girona, i a la tarda podrien arribar a créixer alguns núvols a punts del Pirineu, però vaja, sens dubte el sol serà el protagonisme avui. Temperatures doncs força suaus pel mes d'agost, per tant avui no suarem massa, tota l'espera que demà doncs arribin alguns ruixats més, però vaja, jornada molt tranquil·la avui.
0: Bueno, ja va bé, després de la tarda d'ahir, avui una mica de tranquil·litat. Temperatures a aquesta hora, 7 i 7 minuts al matí.
2: A Mollerussa tenim 16 graus i mig, a Badalona 23, a Sant Cugat del Vallès 20 i a Barcelona 24 graus.
0: Molt bé, Jan, ens escoltem d'aquí una estona.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
3: Quan el sol t'escalfa les orelles i la calor et fa suar les parpelles, vol dir que ha arribat l'hora del matí i la mare que el va parir d'estiu.
1: Només a Flashback.
0: A mi les parpelles i les dents m'han suat aquest estiu. Ara mateix, Teddy Swims és l'encarregat d'agafar el relleu amb això que es diu Mr. Know It All. Benvinguts i bon dia.

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
2: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
1: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
7: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
8: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Tu has arribat al destí, però la teva maleta no. I és clar, allà hi tens la roba, els carregadors i tot el que necessites. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem a trobar-la i a continuar el viatge sense que una maleta et compliqui les vacances. Perquè has marxat per gaudir, no per passar-te el dia fent gestions. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
9: Segur, sempre, sempre al teu costat.
10: Andorra, Andorra. 96.0.

0: Yo Patito, Ana Mena i Lola Índigo és una de les cançons que han presentat per aquest estiu. Evidentment, no hi podia faltar en aquest matí de dimarts des de l'antena de Flashback. Com sempre, recuperant els millors moments de la temporada, en aquest cas anirem a recuperar una història que ens van explicar els oients de Banyes, tema Banyes.
1: Em puc explicar una d'ex-col·laboradora de la casa, l'Àstic Perquè, que ens va explicar a nosaltres, que estava
2: immensa,
1: espectacular. És brutal. Les anècdotes favorites de la meva vida.
2: Brutal.
1: Estava en una calçotada d'un grup de gent, unes famílies, no? I hi ha un nen que tota l'estona es va mirant un senyor. I se'l mira tot el dinar, tot el dinar que se la mira. I el nen, al final, se li costa amb aquest senyor. El senyor també hi ha estranyat una mica de dir, bueno, escolta,
3: que
1: m'estàs mirant molt, què passa avui, Jan, no? I diu, mira, per més que te les miro, no te les trobo. I diu, el què? Diu que els meus pares diu que portes Banyes. La calçotada...
2: Com continua la calçotada?
1: Jo no me'n recordo.
3: Calçodrama.
2: Clar, l'home va ficar el cap dins de les brases.
1: Com segueixes
2: de
1: això?
2: De la Weber.
3: I ell amb moltes preguntes, el senyor.
1: Home, sí, bastantes.
3: I aquí els hi fa les preguntes al Jan.
1: Clar, representa, suposo, que hi havia també la parella del senyor allà, tot el grup d'amics que ja devien saber una mica el pa que s'hi donava en aquella situació. I, bueno,
2: hosti, increïble.
1: Però em sembla brillant.
2: Amb aquesta de vigilar molt.
3: Sí, senyor.
4: Déu-n'hi-do. Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
5: La vitamina matinal essencial que no fa vacances.
4: De 7 a 10. Només a Flashback.

0: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback. Flashback.
1: Bon dia, són 8:15, jornada de tempestes a Catalunya amb calamarsa, pedra i vent que han afectat a gran part del territori, sobretot a les comarques de Tarragona i el Pirineu. Tot plegat mentre a la Catalunya Nord un tornado ha deixat almenys 41 ferits i ha destrossat uns 300 habitatges d'un poble al sud de Carcassona. Les autoritats han habilitat refugis per als veïns que han hagut de fugir de casa arran dels desperfectes d'aquest fenomen. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha acordat amb les comunitats autònomes l'enviament a Ceuta, finalment, de 45.000 dosis de vacunes com a mesura preventiva davant la situació a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha informat que Ceuta disposarà de les vacunes necessàries per respondre a les necessitats extraordinàries de prevenció de possibles malalties mitjançant la vacunació. I la policia espanyola investigarà l'actuació de diumenge contra aficionats blaugranes després de les queixes dels partits independentistes. Els agents de la policia espanyola van retirar banderes estelades als aficionats abans del partit de l'Elx contra el Barça. Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del Ministeri de l'Interior i Junts ha registrat una bateria de preguntes per saber per què van actuar així els agents. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar ahir a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font-romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou, un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana, que ahir ja es va entrenar amb l'equip.
0: Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
2: La vitamina matinal essencial que no fa vacances.
0: De 7 a 10, només a Flashback.

0: Bach i que, evidentment, doncs, aquest estiu també heu anat demanant que sapigueu que es diu Jamaican, bam, bam. Però si us agrada més salami pan, escolta'm, per mi, cap problema. No seré jo ara qui vingui a dir-vos com ha de dir-se una cançó d'Ugel i de Solto. Atenció, perquè ja sabeu que la ment, doncs, la ment també s'entrena, eh? Podeu entrenar el cos, però també podeu entrenar la ment. I a Codelern, infants i joves fan gimnàs per la ment, aprenen habilitats, tecnologies, mentre desenvolupen també la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne pren el seu ritme i pot començar, doncs, quan vulgui. Codelern et prepara pel teu futur. Informa-te'n a codelern.cat. Codelern.cat.
1: Això és un èxit. Flash.

0: Sabrina Carpenter, Man Child, sonant des del matí la mare que el va parir. Per cert, avui, demà al matí, la mare que el va parir d'estiu, sortegem, atenció, una experiència completa per anar a l'acústica de Figueres i el premi inclou una nit d'hotel per dues persones. Això vol dir que és un molt bon regal i podreu anar a viure la música i la festa fins al final, sense haver de pensar en la tornada. Música en directe, una gran nit de festa i l'hotel esperant, doncs, que quan baixi el volum, doncs, pugueu anar allà a descansar. Participeu al concurs de l'acústica de Figueres avui, demà al matí, la mare que el va parir d'estiu, enviant un WhatsApp al 628-414-029, 628-414-029. En joc una nit d'hotel per dues persones per anar a viure l'acústica de Figueres.
1: Yo quiero otra ronda, otra ronda, otra tanda.

0: t'enganyis. La ràdio no et refresca. Però com a mínim riuràs mentre et sua el clatell.
1: Estàs escoltant El matí la mare que el va parir d'estiu. De 7 a 10. A Flash.

0: Dos també seran a l'acústica de Figueres en aquesta darrera setmana del mes d'agost. Evidentment, no hi podien faltar l'antena de Flashback amb banda neon al seu costat per fer aquesta cançó que es diu El Ventilador. Anem a veure si algú ha tingut sort. Va, som-hi.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
0: 87.861.
1: Sèrie...
0: 8.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Ara mateix a Flashback... Al matí la mare que el va parir d'estiu.
3: El pirulo tropical de la ràdio, però gratis.
2: A Flashback.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flashback.
2: Bon dia, són les 8. Una tempesta de pedra i vent ha sorprès Tarragona i ha deixat arbres caiguts i carrers plens d'aigua. A més, l'episodi de fortes pluges ha afectat la circulació de diverses línies de rodalies de Tarragona i regionals del sud i també ha impactat amb força el Pirineu i comarques de Ponent. De moment, Protecció Civil ha mantingut el pla Inuncat en fase d'alerta fins aquesta matinada. D'altra banda, coincidint amb la decisió del govern espanyol de declarar Ceuta la situació d'interès per a la seguretat nacional, la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareixerà avui a la Comissió de Defensa del Congrés per donar comptes sobre la crisi provocada per l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat. Ara totes les mirades estan posades en si el CNI disposava d'informació sobre el salt i el paper que hi podia jugar el Marroc, tal com asseguren algunes informacions i com està intentant esbrinar l'Audiència Nacional. I els Estats Units han llançat aquest dilluns una operació per bloquejar econòmicament l'Iran i qualsevol país que comerciï amb Teheran, com ara la Xina. Es tracta d'una nova llista de sancions contra el règim persa que arriben després de setmanes d'impàs i sense avenços en les negociacions per a un acord de pau que posi fi a la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar ahir a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font-Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou, un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana que ahir ja es va entrenar amb l'equip.
3: Gràcies, Paula. Més informació a 8:45.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: Repassada la informació general, toca fer un cop d'ull al temps.
0: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
4: Avui farà sol.
3: Jan Ponsa, avui farà sol.
5: Bon dia, correcte, després d'una jornada d'ahir dilluns amb fortes tempestes que van deixar pedregades importants a diversos punts, sobretot a la província de Tarragona, també a punts del Pirineu. Avui ens espera una jornada molt més tranquil·la, dominada pel sol, tot i que aquest matí encara tenim algunes boires, sobretot a punts del Pirineu i del Prepirineu, que aniran marxant al llarg del matí. A la tarda, el sol serà el protagonista novament a tot Catalunya, tot i que creixeran també alguns núvols a punts del Pirineu, però vaja, jornada molt més tranquil·la, amb temperatures més suaus, que tampoc ens faran suar massa, que s'agraeix bastant després d'un agost molt càlid.
3: Doncs celebrem aquesta baixada de les temperatures i almenys que puguem dormir a les nits. Anem a repassar algunes temperatures. A aquesta hora són les 8:03 d'aquest matí de dimarts.
5: A Torredembarra, 20 graus. A Tarragona, 20 graus i mig. A Vic, 15. I acabem a Begues, al Baix Llobregat, amb 22 graus.
3: Merci, Jan.
5: Ara.
0: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis. Cada compra suma amb el teu xec trimestral.
6: Ja comença a fer-se clar.

0: venir-te aquí. Al so dels Catarres, diumenge sense drama. Són les 8 i 6 minuts d'aquest matí de dimarts. Engegant una nova hora del matí, la mare que el va parir ja encarant la recta final. Abans de començar una nova temporada a l'antena de Flashback, ens hi posem el proper dilluns. A partir de dilluns, dia 31, tornen doncs, tots els programes. Torna el matí la mare que va parir amb en Carles Pérez. Tornen els èxits amb en Xavi Dalmau i un servidor. També torna el feedback, torna el backstage, torna el va de Barça, torna el vermut, torna també la llista. De fet, la llista és l'única que no marxa mai. La llista sempre hi són, tu. Quadres el tenim aquí i, escolta'm, una rere l'altra. Diumenge rere diumenge. I sense drama, eh? Sense broma. I, a més, doncs, també el Tardeo i, per tant, doncs, tots els programes d'aquesta casa. Ho podreu descobrir tot a partir del proper dilluns. Ja sabeu que, a més, estem regalant bitllets de la grossa de la Diada. El número és el 01692 i que podeu guanyar fins a 2 milions d'euros, Joan, que és molts diners, això. I, a més, també tenim un concurs per donar demà un guanyador perquè marxeu a l'acústica de Figueres amb l'hotel pagat per dues persones. Missatges al 628-414-029. Hola!
1: Hola, molt bon dia. Bueno, ja estem a final d'agost. Sí. Jo ja fa una setmaneta, aquesta és la segona, que ja estic treballant. I vosaltres veig que també, no, que no baixi sí, la sí. música. Que tingueu un molt bon dia i, evidentment, vull participar en el concurs de Figueres per anar al concert i una escapadeta per poder dormir en un hotel meravellós.
0: Ara.
1: Que tingueu un molt bon dia i felicitats pel programa.
0: Moltes gràcies. Doncs mira, aquí serem, com et deia, fins al proper dilluns, que no arrenqui la temporada.
2: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: Ja ho sabeu, eh? 628-414-029. Hey guys, it's Bruno Mars, and you're listening to my songs. I just might...

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Durant aquest estiu, Palarinsal Gran Valira Resorts ofereix un munt d'activitats, sobretot amb la nova zona d'activitats Adventure Fun Zone, dissenyada perquè els infants, joves i adults trobeu activitats adaptades als vostres interessos i nivells. Aquest nou entorn combina aventura i natura per oferir una experiència completa en plena muntanya. Disposeu del parc de cordes, de tirolina, d'inflables i llits elàstics i també del tubing com a activitats divertides i per gaudir a l'aire lliure. En trobareu més detalls i podeu fer-ne la reserva a palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Flashback Andorra. Només èxits.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Els llibres, el material i moltes coses més. Perquè l'assegurança escolar no sigui un problema, t'ho posem molt fàcil. Fes el tràmit 100% online a assegur.com. Són 5 minuts. Rebràs el certificat al moment i podràs descarregar-lo sempre que vulguis des de l'app. L'assegurança escolar amb Assegur. Ah, i el proper any no et preocupis per res. La renovació és automàtica. Contracta-la a assegur.com o trucant al 876-555.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-vos que és avui que tindrem l'etapa íntegra de la Vuelta a Espanya 2026 aquí al Principat d'Andorra. Avui podeu gaudir de tota la grandesa del ciclisme per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en aquest recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i molta atenció, és important consultar les afectacions viàries previstes per avui a mobilitat.ad.
0: Andorra. 96.0.

0: La veu de Shakira, inconfusible, amb Burna Boy al seu costat per Die Die, la cançó del Mundial i una de les cançons de l'estiu, sense cap mena de dubte. Ho ha tornat a fer i no en teníem cap dubte. Anem a repassar millors moments de la temporada. Va, anem a parlar dels menjadors escolars, perquè sí, perquè d'aquí un parell de setmanes els nens tornen al col·le i tornen a menjar el menjador de l'escola.
1: I ara hem de parlar, segurament hi ha moltes nenes i molts nens que estan anant cap a l'escola amb les famílies, doncs parlem precisament d'això. Hi ha molts nens que es queden a dinar i moltes nenes, i es veu que la nota dels menjadors de Catalunya va baixant mica en mica.
2: Ha sigut el moment on els alumnes han posat nota als serveis aquests de menjador, i aquí Catalunya provem pels pèls. De fet, la nota, el resultat ha sigut d'un 2,9 sobre 5, i diuen, per exemple, que el 33% dels alumnes considera que el menjar és bo o molt bo. Per tant, la resta considera que no.
3: Clar, el 36% que normal o dolent.
1: Era bo el menjar a la vostra escola?
3: Correcte.
2: Jo no m'hi quedava. Un dia hi vaig menjar llenties, imagina't.
1: Ah, doncs aleshores no,
2: si no t'hi quedaves. Jo anava a casa.
1: La meva depèn de què? És que depèn de què.
3: Sí.
1: Depèn de qui era molt bo i depèn de qui era... no es podia menjar.
2: Després he sigut monitora de menjador i em quedava dinar allà, i allò sí que estava molt bo. Ah. Però m'agradava de gran. Llavors, de petita, crec que et canvia una mica en els gustos.
3: Era mal menjador, jo.
1: Ja podria ser, sí, eh? Bueno, doncs mira, per parlar sobre el tema, truquem a una de les escoles de Catalunya, en concret al CEIP Angeleta Massaguer. Allà hi tenim el cuiner del servei de menjador, que és l'Aitor. Hola, Aitor. Ja el tenim al telèfon.
4: Tortilla.
1: Hola. Què tal? Com està? Què tal?
4: Què passa, nene? Què passa? Tortilla. Com està?
1: Vostè és el cuiner del CEIP.
4: El cuiner, el jefe d'aquí del CEIP, Angeleta Massaguer, sí, aquí a Barcelona, Rosselló, en Provença.
1: Val, perfecte. Doncs, doncs no sé si ho sap.
4: Jo m'encargo de tot el que vindria a ser menjar a los críos, que ja s'estan queixant los pares de la comida, no? Del menjar i que...
3: Els pares, els nens.
4: Bueno, però... Què volen? Reducció de tòfona a baixa temperatura, volen?
1: No, simplement... No, simplement que està baixant, en aquesta enquesta està baixant la nota dels menjadors catalans, però que no agraden tant com abans agradaven. És una mica aquest el tema.
4: Te faré crudité a baixa temperatura. Mira, baixa temperatura tindran, perquè l'horno s'ha espatllat, o sigui...
2: Que ja es queixen d'això de que es fred.
4: Quan saquem els canelones congelados estaran a bajíssimo de temperatura, bajo cero van a estar.
1: Perquè una pregunta, vostès no porten càtering, vostès se'l fan, tenen cuina, se'l fan allà... Ja,
4: claro, tenim cuina. Jo fa molts anys que sóc cuiner, eh?
1: Ah, sí?
3: Vale.
4: Lo que pasa que van tenir un restaurant i a mi me jodía mucho que la gente escogía lo que quería comer. Me venía un cliente y me decía solomillo. Yo, porque tú lo digas.
2: Bueno,
1: un restaurant és la
2: gràcia. Hi ha un menú.
4: Claro, no, és molt complicat. A canvi, aquí en el menjador escolar te come lo que haiga. Bueno, això era antes, fa anys, que hi havia dos menús. El menú normal i el menú del règim.
1: Sí, és veritat, és veritat.
4: Que tenia arroz bullit, punto terminado.
2: Ai, pobres nens,
4: també. No que te llegeixi el menú que tenim ara a l'Angeleta Massaguer, doncs.
1: Per exemple, el menú d'avui, quin seria, Aitor?
4: A veure. No, clar, hi ha diversos menús. Avui tenim menú occidental, menú mediterrani, menú sense gluten, menú vegetarià, menú vegà, menú crudivegà, menú paleolític, menú antialèrgic, menú intolerant a la lactosa, menú intolerant als menús, menú halal sense porc, intolerant a la vegetaria, menú cereal crudivegà, intolerant a la intolerància crues. Ahí, hasta aquí.
1: Bravo! No, crec que és un gran menú.
2: Home, i així pot posar de feina.
1: Oh, sí, té una mica de feina,
4: Te lo digo, a mi me deixen fer unos macarrones normales y me emociono. Bueno, y luego hay otro menú que no te he dit.
3: Sí.
4: Que és el menú de los profesors.
1: Ah, i quin és el menú? Que són potser una botifarra o jo què sé.
4: Bueno, ahí sí que es verdad que sacamos la tòfona negra, el parmesano, el jamón de jabú.
1: Collons!
4: No, perquè, vamos a ver, los profes són los que te renovan la concessió.
1: Amigo!
2: Aquest sí que és el
4: menú. Nosaltres a los críos les cobramos 9 € al dia i el coste del menú és 1,5 € como mucho. Que jo sempre he dit, posi porco, posi pollo, lo del menjador escolar és un chollo.
1: Bueno, ja veiem com va la cosa. Senyor Aitor, el deixo, que té molta feina.
3: Som molts menús.
4: No, que va, per tant... la calopa hecha desde ayer.
1: Una abraçada des del matí, la mare que el va parir, que li vagi molt bé el dia.
4: Vale.
1: El CEIP Angeleta Massaguer, gràcies. Gràcies.
5: De 7 a 10.
6: El matí i la mare que el va parir d'estiu.
5: Només a Flashback.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 8:45. Protecció Civil ja ha desactivat el pla Inuncat després de l'episodi de tempestes que ahir va sorprendre Catalunya i que ha deixat una vintena de ferits cap en estat greu i molts danys materials. Ahir a la tarda el 112 va rebre més de 700 trucades i els bombers van atendre més de 400 avisos. Malgrat tot, Protecció Civil va decidir no enviar cap alerta als mòbils i han defensat que no calia enviar-la perquè, segons diuen, els avisos del Meteocat no eren prou elevats. D'altra banda, el Ministeri de Sanitat ha acordat amb les comunitats autònomes l'enviament a Ceuta finalment de 45.000 dosis de vacunes com a mesura preventiva. El Ministeri de Sanitat, que ha informat que Ceuta disposarà de les vacunes necessàries per respondre a les necessitats extraordinàries de prevenció de possibles malalties mitjançant la vacunació. I la policia espanyola investigarà l'actuació de diumenge contra aficionats blaugranes després de les queixes dels partits independentistes. Els agents de la policia espanyola van retirar banderes estelades als aficionats abans del partit de l'Elx contra el Barça. Esquerra Republicana ha demanat la comparació del ministre de l'Interior i Junts ha registrat una bateria de preguntes per saber per què van actuar així els agents. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font-Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana.
0: Ara mateix a Flashback. Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
2: El pirulo tropical de la ràdio, però gratis.
0: A Flashback.

0: La veu de Damiano David amb Born with a Broken Heart, una de les cançons preferides de la Paula Montes. Vinga, va, que anem a obrir la secció de buscaunxello.com. És la web de viatges amb el millor preu garantit. No trobareu preus més baixos enlloc, això ja ho sabeu. Amb un munt de destinacions nacionals i internacionals, tant si voleu anar al costat de casa com si voleu anar molt lluny, viatgeu amb el preu més baix en qualsevol moment de l'any a buscaunxello.com. Fàcil, intuïtiu, amb moltíssimes opinions perquè sapigueu en tot moment doncs, si us interessa. Xollos per tots els gustos a buscaunxollo.com, la web de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues que ens ho escapi. Per aviam, aquesta setmana no trobeu que ja ve de gust fer una mica de canvi de platja per la muntanya? Perquè això de la platja ja ho tenim massa trillat. Doncs vinga, anem a la muntanya. Buscaunxollo.com, tenen la pla perfecta per fer una escapadeta a Andorra. Podeu passar dues nits a l'Esquí Plaza Hotel amb wellness 4 estrelles a Canillo des de, atenció, només 89 euros per persona, la qual cosa doncs, està molt i molt bé. Les dades en règim de mitja pensió perquè puguis començar i acabar el dia sense haver de preocupar-te pels àpats en un hotel valorat amb un 8,4 pels seus clients, que es diu ràpid, eh? I si et quedes 4 nits o més, doncs també tens inclosa una entrada d'una hora a l'ASPA de l'hotel per persona i ja està. Una bona excusa per respirar aire de muntanya, desconnectar i començar a pensar en les primeres escapades de la temporada. Troba aquest xollo a buscaunxollo.com. Ja ho sabeu, sempre el millor preu.
1: Has sentit l'oferta especial de viatge que pots aconseguir a la web i a l'app de buscaunxollo.com. Cada dimarts et presentem una superoferta de viatge disponible només per temps limitat. Gaudeix d'escapades en família, viatges romàntics o aventures amb amics a preus irresistibles. Entra ara a buscaunxollo.com i reserva les teves vacances al millor preu.

0: Hòstia, doncs amb la conya se m'ha enganxat la cançoneta, tu, de Chris de Sarandai. Un èxit que es diu Good Old Days. Sona des de l'antena de Flashback en aquest dimarts 25 d'agost. Ens haurien ja aquest mes d'agost, molta gent de vacances. Esteu escoltant El Matí i la mare que el va parir. Anem a veure, aviam si, a més, algú de tenir vacances també ha tingut sort.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: El 2 d'abril del 2004.
1: I el número de la sort, el...
0: El 909.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Doncs esperem que hi hagi hagut sort. Ara ha arribat Taylor Swift. Des de Toy Story 5, I knew it, I knew you. Bon dia.

0: deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'estiu. De 7 a 10.
1: A Flashback.
2: Deixeu-me saludar, com sempre, com cada dilluns a aquesta hora, el Salva Fernández. Hola, Salva.
3: Bon dia.
2: Què tal?
4: Passa, Salva.
2: Bueno, va, explica'ns com pinta la teva setmana avui, que és dilluns, Salva, a veure.
3: Doncs mira, no pinta gaire bé, la veritat. No pinta gaire bé.
2: A veure.
3: No pinta gaire bé per dos motius. El primer és que, no sé si ho sabeu, però el divendres s'estrena la pel·lícula de Bruce Springsteen.
2: Ah, no? Què dius?
3: Sí, el divendres s'estrena la pel·lícula de Bruce Springsteen i això vol dir que segurament veureu que a Catalunya hi haurà com una densitat molt forta a l'aire. Veureu que hi ha, doncs, això, gent extremadament pesada, i és per culpa de la pel·li de Nebraska, que es titula, i no ens referim als bistecs, que, bueno, ja sabeu que hi ha una relació especial entre Bruce Springsteen i Barcelona. Sí. Com esteu, Barcelona? És l'únic que diu.
4: Sí.
3: I no sé, jo, a mi m'agrada molt. Jo he anat a 4 o 5 concerts per culpa de la meva mare, que m'ha inculcat tot això, i, sí. I, bueno, i ara ja estic preparat per a veure, doncs, això el cap de setmana, com el passem amb això, no?
2: S'ha vist Bruce Springsteen alguna vegada aquí a l'edifici de la ràdio, de Ràdio Flashback?
5: Sí,
2: perquè és molt aficionat a comprar brocanters, a comprar mobles antics, antiquaris...
5: Bueno, és que ell mateix és una antiguitat, ja.
4: Ell com a persona...
5: Bueno, fixa que el públic, ho diu el Salva, ja són les mares i els pares.
3: Sí, home, sí. Bueno, i els fills, que hem agafat el relleu, també, eh? Que tu parlis d'antiguitats veient quan fas el joc aquell dels duels, amb el que escull sempre de cançons.
4: Ai, ai, ai.
3: Déu-n'hi-do, Oriol.
2: Va bé saber que s'estrena la pel·li de Bruce Springsteen. L'última pel·li que vaig veure, un biòpic d'aquests que vaig veure de cantants, era el de, sempre ho diré, el del
5: Bob Dylan.
2: El Bob Dylan, i és un trunyo, però de debò, eh?
3: Diuen que el de Robbie Williams també estava bé, que surt com un mico. Diuen que aquest estava xulo, també.
2: Bueno, veurem què passa.
3: Sí, sí. Escolta'm, dos coses més importants. Una, es veu que els taxis volen fer una aturada el dia de Champions, ara que torna a Champions, volen fer una aturada perquè el Barça té un patrocini amb Uber. I dic, hòstia, jo no entenc això, vull dir, per què fas una aturada per una entitat privada, no? Sinó que jo diria als taxis, escolteu, patrocineu vosaltres, que amb el que cobreu per fer un trajecte us guanyeu molt bé la vida, i el Barça no tindria ni un deute.
4: Ja està.
3: Ni un sol deute.
2: Ja. Una abraçada als taxistes que ens escoltin ara mateix,
3: exacte,
2: de Barcelona.
3: Bé, em dic Marc. I una última cosa. No sé on anem aquesta setmana, però tampoc sé d'on venim, perquè ahir vaig veure els 30 minuts dels adolescents.
2: Sí, en parlarem. Sí, senyor.
3: Ah,
2: sí, senyor.
3: Vale. I mira, jo el bro, el cruix, el cringe i el tipo aquest em sembla tot molt bé, ja més o menys ho conec, però el que no coneixia era la paraula dospa.
4: Dospa, sí,
2: a veure, la conec, aquesta. Neget, tu saps, tu el dospa et sonava, tu que ets a més jove
4: de l'equip? Jo el dospa sé que existeix, però jo no ho faig servir.
2: No ho fa
4: servir.
2: I què vol dir dospa, Salva?
3: Bueno, es veu que és un dospa-dos, es veu que quedes amb dues parelles i es lien entre tots, saps? Nosaltres de joves teníem l'uno pa uno sin camisa i ells, doncs, es veu que tenen això. I jo penso, si tenen una paraula per això, és que això ho fan.
2: Sí,
3: ho fan
4: molt. Una cita de quatre.
5: Sí, però per lliar-se entre ells, tots.
3: Sí, mira'm quina normalitat ho diu la Neget.
4: No, sí, clar, anem a sopar i fem un dospa, jo amb un i tu amb l'altre.
6: Però què l'has fet, tu, això?
4: No! Però jo crec que no té per què ser compartit.
3: Ah, vale.
4: No ho sé.
3: Quan tu vas al restaurant i deies taula per quatre, dius taula per dospa.
4: Exacte, serem dospa.
3: Farem
4: un dospa.
5: Però ens mirem, és a dir, ens liem cada parella amb la nostra, però una cosa de l'altra.
7: I la pregunta està gaire.
4: El que vosaltres dieu anar a sopar amb una altra parella...
8: Sí. Però estem parlant d'una altra cosa, no de sopar.
3: Parlant
8: de sucar la mandinga.
3: A mi em sembla una falta de respecte que digui el que vosaltres dieu.
7: Bueno, és que ho ha fet molt expressament.
3: Sí, sí, ja... Mira, moltes paraules molt
7: xules,
3: però la paraula més guapa...

0: Sí, no, bueno, avui i sempre. La veritat és que entre uns i altres no saps qui et vol fastidiar més, però no vull entrar en temes polítics.
1: Bueno, escolta, Salva, una abraçada ben forta, moltes gràcies, tio.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies. Adéu. Salva Fernández, aquí al matí la mare que el va parir.
2: Hola a todos, soy Aitana.

0: La veu d'Aitana. Per aquesta que es diu Superestrella, sonant des de l'antena de Flashback, des del matí, la mare que el va parir engegant Catalunya, posant en marxa aquest dimarts. I atenció, perquè tenim un regal per a vosaltres. Estem sortejant durant avui i demà una experiència completa a l'acústica de Figueres. El premi inclou una nit d'hotel per dues persones per viure la música i la festa fins al final, sense haver de pensar doncs, en la tornada. Per tant, si voleu anar a l'acústica de Figueres amb l'hotel pagat, 628-414-029, 628-414-029, per veure-hi un munt de grups, com per exemple Sova de Cabra.
1: De 7 a 10.
2: El matí i la mare que el va parir d'estiu.
1: Només a Flashback.
0: No hi faltarà aquesta amb Jordi Stone, això es diu El Far del Sud. Benvinguts i bon dia.

0: Flashback.
1: Bon dia, són les 9, jornada de tempestes a Catalunya amb calamarsa, pedra i vent que han afectat a gran part del territori, sobretot a les comarques de Tarragona i el Pirineu. Tot plegat mentre la Catalunya Nord, un tornado ha deixat almenys 41 ferits i ha destrossat uns 300 habitatges d'un poble al sud de Carcassona. Les autoritats han habilitat refugis per als veïns que han hagut de fugir de casa arran dels desperfectes d'aquest fenomen. D'altra banda, coincidint amb la decisió del govern espanyol de declarar Ceuta la situació d'interès per a la seguretat nacional, la ministra de Defensa Margarita Robles compareixerà avui a la Comissió de Defensa del Congrés per donar compte sobre la crisi provocada per l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat. Ara totes les mirades estan posades en si el CNI disposava d'informació sobre el salt i el paper del Marroc, tal com asseguren algunes informacions i com està intentant esbrinar l'Audiència Nacional. I els Estats Units han llançat aquest dilluns una operació per bloquejar econòmicament l'Iran i qualsevol país que comerci amb Teheran, com ara la Xina. Es tracta d'una nova llista de sancions contra el règim persa que arriben després de setmanes sense avenços en les negociacions per a un acord de pau que posi fi a la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar ahir a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font-Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou, un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana que ahir ja es va entrenar amb l'equip.
2: Gràcies, Paula. Més informació a 9:15 d'aquest matí i pendents d'aquest partit del proper dijous per part del Barça amb aquesta estrena de Rodri, l'espera per veure el migcampista del Barça. Hem repassat la informació general, anem a fer un cop d'ull al temps.
3: Avui farà sol.
2: Avui farà sol. Jan Ponsa, bon dia.
4: Bon dia. Doncs sí, després d'ahir una jornada amb fortes tempestes i també fortes pedregades a diferents punts de Catalunya, avui la situació meteorològica es tranquil·litza i molt. El sol serà novament el protagonista del dia. De moment aquest matí bastant sol, amb el pas d'alguns núvols alts sobretot a les comarques de Girona i algunes boires a punts del Pirineu i del Prepirineu. De cara a la tarda el cel encara s'obrirà una miqueta més, es quedarà encara amb més sol, tot i que tindrem alguns núvols a punts del Pirineu, això sí, amb el permís doncs d'aquest sol. Per tant, avui dia molt tranquil, amb temperatures no especialment altes, per tant, avui un meravellós dia d'agost sense suar, com fa poques setmanes.
2: Doncs tarda tranquil·la i amb bones temperatures. A aquesta hora, a les 9 i pràcticament 3 minuts, què tenim pel país?
4: Al Prat de Llobregat, 21 graus, al Malgrat de Mar, 20 graus, a Girona, 18 graus i mig, i a Mollerussa, 17 graus i mig.
2: Merci, Jan, fins després.
4: Fins després.
5: Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
6: De 7 a 10, només a Flashback.

0: Com us agrada aquesta, eh? Salami pan, el so d'Ugeli de Solto, sonant des del matí, i la mare que el va parir per engegar aquesta nova hora de... a les 9 i 5 del matí. Déu-n'hi-do, ha passat l'estona i no ens hem adonat. Per cert, que sapigueu que tenim un parell de concursos en marxa. Per un cantó podem optar a un número de la grossa. Això serà durant tota la setmana, fins al proper divendres. El número és el 01692. I, per tant, tothom qui vulgui jugar tindrà l'opció de fer-ho a través del 628-414-029. I l'altre concurs que tenim en marxa és un concurs que arrenquem avui i que acaba demà. Per tant, teniu tota la jornada per participar, si ho voleu, i és per anar al Festival Acústica. Tenim una entrada per anar, en aquest cas, per dues persones, i, evidentment, amb el seu hotel, tot pagat, perquè no cal pensar en la tornada. Aneu allà a Figueres, aneu a gaudir dels concerts, i, a més, doncs, no cal pensar en la tornada. Per tant, si voleu optar als premis, és tan simple com enviar un WhatsApp al 628-414-029.
1: A Flashback, només exitja Jordi Plans.
0: De seguida, Black Eyed Peas i J Balvin amb Ritmo, o aquesta mateixa que sona de fons, és el so de Cora. Aquesta la podreu trobar a la llista. Es diu Perduts, tu i jo. Benvinguts i bon dia.

0: I aprofitem aquesta pausa per recordar-vos que és avui que tindrem l'etapa íntegra de la Vuelta a Espanya 2026 aquí al Principat d'Andorra. Avui podeu gaudir de tota la grandesa del ciclisme per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en aquest recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com. I molta atenció, és important consultar les afectacions viàries previstes per avui a mobilitat.ad.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
3: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
2: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
4: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Ho tens tot preparat, els bitllets, l'hotel i les ganes de marxar, però de vegades passa alguna cosa i no pots viatjar o has de tornar abans del previst. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem perquè aquest imprevist no et compliqui encara més les coses, perquè prou difícil és canviar els plans com per haver-te de preocupar de tota la resta. Informa't a segur.com o truca al 876-555.
5: Segur, sempre al teu costat.
6: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
7: Els sents?
6: Ni un. Han volat tots.
7: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
6: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
8: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.
9: Andorra. 96.0.

0: Bad Bunny, Nueva York. Sonant des del matí, la mare que el va parir. Anem a repassar millors moments de la temporada. Anem a parlar d'un robatori que va haver-hi al Louvre.
1: I l'actualitat obliga a canviar el nom d'aquest programa. Ens diem al matí, la mare que el va parir, perquè...
2: Mira, que ben trobat, eh?
1: Bueno,
2: anem a... Brillant.
1: Anem a París, perquè el que ha passat al Louvre, de debò, és d'aquelles coses que passa l'Upin a la sèrie,
2: sí, sí.
1: I que dius, bueno, això és impossible.
3: Ficció, ficció.
1: On vas, aquests guionistes?
2: El mateix alcalde de París ho ha comparat amb l'Upin.
1: Veus? Veus?
2: És que, no ens expliquem què ha pogut
1: jo
2: passar.
1: Que sóc fan de la sèrie, és que és el... Vaja, que no sigui un dels capítols és va d'això.
2: Estaria molt bé com a campanya publicitària, però no té pinta. El que estem parlant és el robatori més gran del segle, el Museu del Louvre. Va tenir ahir lloc al Louvre a París. Eren les 9, 9:45 del matí, quan quatre persones encaputxades van arribar al museu, dues d'elles amb moto, unes a les altres dues amb camió.
1: Sí.
2: Van accedir al recinte a través d'un espai que està en obres ara mateix, a prop del riu Sena. Van entrar allà dins amb dues serres radials,
1: sí,
2: que van fer servir per tallar el vidre per poder-hi accedir també. També van amenaçar...
1: El vidre de la tanca de vidre, no? Del vidre del museu.
2: I després també per poder robar les joies que es van endur. Es van endur un total de 8 joies de la corona francesa que pertanyien a Napoleó i la seva esposa, també. I el que van aconseguir, doncs això, només en 7 minuts van entrar allà, van amenaçar els guardes de seguretat amb aquestes serres, no va prendre mal ningú.
3: Jo m'aparto, eh?
2: Sí, els guardes de seguretat van fer el mateix que la Negeta hagués fet, es van apartar una miqueta, sí. Van dir, feu tranquils, i quan un cop van agafar les joies que van voler, doncs se'n van anar molt ràpid, perquè hi havia dues motos esperant-los a fora, engegades ja, per poder sortir. En la fugida sí que és cert que va caure una de les corones que havien aconseguit agafar, però que bé, de moment doncs s'han robat aquestes 8 joies i no se sap qui ha pogut ser ni on paren, ni
3: minuts,
2: res. En 7 minuts.
1: Això va ser durant la matinada?
2: La nit? No, al matí. Acabava d'obrir el museu, eren 9:45 del matí.
1: Increïble.
2: I a les 9:40 ja eren fora. Amb el botí.
3: Increïble. Jo tinc molt de fomo de les reunions aquestes de baix.
2: Abans.
3: Tu aniràs cap allà, tu cap allà, a tal hora.
2: Sí. I el nervi,
3: aquí.
2: De dir, va,
3: espera'm amb la moto. Això m'encantaria
2: estar en aquestes
1: reunions. És un Ocean's 11.
2: Total.
4: Sin ninguna duda, és obra d'un professional. Hicieron un trabajo casi imposible de detectar. Solo llegaron 4 tíos,
2: sí,
4: con la cara tapada para que se viera claramente que son ladrones. Con un chaleco reflectante para que los socios de la 11 pudieran verlos desde los malditos Campos Elíseos. Luego sacaron una pequeña herramienta casi invisible, un jodido camión con una plataforma elevadora de nada. Cortaron la calle durante media hora con unos conos, con un cartel que ponía estamos robando, disculpen. No hicieron casi ruido, solo reventaron las ventanas con dos malditas sierras radiales y luego están 7 minutos de nada, lo que dura Bohemian Rhapsody puesta a cámara lenta, bajando obras y joyas por la fachada mientras la plataforma elevadora iba haciendo pi, pi.
3: Qué discreta.
4: Y luego me imagino que se las llevaron con una furgoneta que ponían unas letras gigantes. Somos los ladrones, estas son nuestras fotos y aquí hay un QR con nuestro DNI y la contraseña de nuestro jodido móvil. Imposible detectarlo. En serio, yo porque estoy jubilado, pero si no, me iba un rato a coger la Gioconda y decorarme el recibidor o el Guernica para el lavadero, porque ya no hacen vigilantes como antes.
1: No, és que no. un
4: és el problema.
1: És que un diu, potser el que s'ha de fer amb aquesta gent és aplaudir-los.
2: Igual sí.
1: És que és molt però difícil que no el que han
3: fet. Molt ben fet.
4: Los museos son más inseguros que un par de monjas comprando un predictor. El problema. Yo te digo una cosa, porque estoy en flashback y aquí al lado lo que tengo, lo más cercano es el Museo Tapias y son obras que ni regaladas, sinceramente. Pero si no fuera por eso, me cogía un par de ellas y me las llevaba a casa. Es que es demasiado fácil.
2: Pasa senzill.
4: És molt fàcil.
1: Totalment.
4: No l'hi hicieron bien, no l'hi hicieron
1: totalment, no. Només em va faltar que fiquessin allò imatges pregravades a les càmeres de seguretat.
2: Sí,
1: això està
2: sempre
1: molt bé.
2: Sempre hi ha un xino fora de la furgoneta que ho intenta fer.
1: Que està fent imatges pregravades.
4: És el millor hacker del món.
2: Amb la seva escapada van voler cremar la furgoneta, però no se'n van sortir.
1: Vaja, això no. O sigui, van al Louvre, roben tot el que volen i cremar la furgoneta, no.
2: Això no.
4: Vamos a hacer una columna de humo para que sepan dónde estamos. Es que de verdad, aficionados.
1: Jo crec que és que se'ls ha fins i tot d'aplaudir perquè
2: sí.
1: És que, per favor.
4: Entra en Wallapop, ahí estaran les obres. Te lo digo.
5: Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
6: De 7 a 10, només a Flashback.

0: Flashback.
1: Bon dia, són 9:45. Protecció Civil ja ha desactivat el pla Inuncat després de l'episodi de tempestes que ahir va sorprendre Catalunya i que ha deixat una vintena de ferits que han estat greu i molts danys materials. Ahir a la tarda el 112 va rebre més de 700 trucades i els bombers van atendre més de 400 avisos. Malgrat tot, Protecció Civil va decidir no enviar cap alerta als mòbils i han defensat que no calia enviar-la perquè, segons diuen, els avisos del Meteocat no eren prou elevats. D'altra banda, el govern arrenca avui el curs polític, un inici marcat pel conflicte obert amb els mestres amb una vaga prevista per al primer dia de curs. Una altra de les qüestions és l'aplicació de l'amnistia amb la primera deliberació del Tribunal Constitucional després del pronunciament de la Justícia Europea. Amb el nou curs, l'executiu enceta la segona meitat de la legislatura que estarà marcada pel cicle electoral que començarà amb les eleccions municipals del maig. I la policia espanyola investigarà l'actuació de diumenge contra aficionats blaugranes després de les queixes dels partits independentistes. Els agents de la policia espanyola van retirar banderes estelades als aficionats abans del partit de l'Elx contra el Barça. Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de l'Interior i Junts ha registrat una bateria de preguntes per saber per què van actuar així els agents. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar ahir a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font-Romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou, un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana.
2: Merci, Paula. Més informació a partir de les 10 en punt del matí.
3: Quan el sol t'escalfa les orelles i la calor et fa suar les parpelles,
4: vol dir que ha arribat l'hora del matí i la mare que el va parir d'estiu.
0: Només a Flashback.

Aquest és el so d'Alex Warren, Fever Dream. Cançó que ens acompanya en aquest dimarts 25 d'agost del 2026, des del Matí i la Mare, que el va venir d'estiu. Atenció, perquè ja sabeu que avui tenim un concurs en marxa. De fet, avui i demà, Perquè sortegem una experiència completa per anar a l'Acústica de Figueres. El premi inclou una nit d'hotel per dues persones per viure la música i la festa fins al final sense haver de pensar en la tornada. 628-414-029, si voleu anar a veure la música en directe, passar una gran nit de festa i, a més, doncs, tenir l'hotel que us esperi quan s'acabi tot plegat. Podeu participar a través del 628-414-029, tant al llarg del dia d'avui com de demà. Demà direm el guanyador. Per tant, estigueu atents si voleu participar al Matí i la Mare, que el va parir. Vinga, va, anem a buscar a Bandaneon i Buhos. Per cert, Buhos també hi seran a l'Acústica de Figueres. Això es diu El Ventilador. Benvinguts i bon dia!

0: Aquesta és la veu de Rosalía, es diu La Perla, i sona des de l'antena de Flashback en aquesta edició d'Estiu del Matí, la mare que el va parir. Camí de 3 quarts a 10 del matí, anem a recuperar millors moments de la temporada. Hem de parlar, atenció, de cotxes lletjos, que també n'hi ha.
1: Un nou model de Cupra, Marc,
2: sí,
1: de cotxe.
2: Sí, el Cupra Raval, que amb aquest nom no cal que vingui jo i us digui que està inspirat en el barri de Barcelona, el barri del Raval. Es tracta d'un cotxe 100% elèctric, d'una mida tirana petita, 4 metres de llarg, i segons el meu criteri bastant quillo.
3: Molt lletge, és lletgíssim.
2: És agressiu, és un cotxe... Agressiu, a veure, ja m'enteneu, eh? Vull dir que al final cadascú li agrada el cotxe que li agrada, eh?
4: Que a tu t'agrada no el sap.
1: No, crec que va tancar Sàpia, eh? Estem parlant d'una fàbrica... No? El Rover.
4: Al Marc li agraden aquests que el canvi de marxes és de fusta.
2: A mi m'agrada una cosa com elegant, de senyor.
3: Discreta.
2: Aquest cotxe és maco, però
3: no és, maco.
2: És agressiu, és de jove.
3: No li agrada a ningú, això.
1: A veure, és maco o és lleig?
3: És molt lleig.
2: A mi no m'agrada.
3: És terrible.
2: Ja està, però no és el multiplà.
1: Hòstia, és que el multiplà...
3: Hòstia, potser és el que prefereixo, eh?
2: És un cotxe tirant com l'Ibiza.
5: Fem una cosa.
1: Escolta, fem una cosa. Obrim WhatsApp i que els oients ens diguin el cotxe més lleig de la història.
2: Vale.
1: Que ens el diguin, a veure, que anem fent la porra del cotxe més lleig de la història. Jo estic amb el multiplà, estic amb tu, Marc, però aquest Raval, clar, no l'he vist.
2: Que aquest cotxe és guapo. El que passa que a mi no m'agrada la línia agressiva que té Cupra, però que fa cotxes que estan molt bé.
3: A veure,
2: però que són gustos.
1: Tenim la imatge penjada al nostre Instagram, a l'apartat de stories, @vaparioficial, però aquestes línies, això és així?
3: És el Raval, això representa el mapa del Raval.
2: Clar, és que el que no hem explicat a la gent és que el cotxe es va presentar amb un vinil, en tota la carrosseria, amb el mapa del Raval. Els carrers de la ciutat estan segrafiats a la carrosseria, però el que semblava que només seria la presentació del cotxe... també ara diuen que es comercialitzarà amb
1: així,
2: aquest estampat.
1: Perquè normalment els cotxes, no sé si ho sabíeu això, es fiquen aquests tipus d'estampats molt forts per quan s'han de transportar perquè la gent no vegi la forma del cotxe. Si tu el transportes amb camió o amb tren, per exemple, jo què sé, estació Granollers Centre, hi ha un tren de mercaderies allà amb 300.000 cupres, vale? Doncs li fiquen aquest vinilat al damunt amb moltes ratlles i moltes línies, perquè amb això tu no ets capaç de veure per models nous i això, la forma ben bé del cotxe, i ho fan per això. Però, clar, suposo que els va agradar tant el vinilat aquest, que diuen que el comercialitzaran així.
3: Clar, és definitiu, això.
4: Ho mantenen perquè quan el compris tampoc vegis la forma.
3: Que no sàpigues gaire què tens.
4: No sàpigues què estàs comprant.
2: En qualsevol cas, si us interessa, això serà la línia assequible de Cupra, assequible a partir de 25.000 euros el cotxe.
1: Collons, assequible?
2: Aquesta és la línia assequible.
1: A veure, Ona Jové, bon dia, què tal?
6: Bon dia.
1: Tu que t'agraden els cotxes, què et sembla el Seat Raval? Cupra Raval, perdó.
6: Jo crec que és una substitució del que dius de l'Ibiza.
4: Sí, perquè el preu d'un Ibiza arranca amb 15.000 i pico, jo crec que aquests 10.000 ja pots assumir que se'ls acaba menjant Cupra.
6: Però és la línia aquesta esport que li volen donar i que... Però bueno, a mi que hagin fet la comparació d'un barri de Barcelona... Bueno, no sé, i per què no agafen Sants? Què vols que et digui?
4: Ja.
3: I posa Raval supergran escrit amb una R al revés.
1: A mi
3: és
1: no...
3: Molt
2: és malote, és malote.
1: Jo no me'l compraria, però no em desagrada.
3: No, però és un de joves de quan escrivia amb les cas, que això és com molt 2011. Per favor.
1: Què està dient la gent de cotxes més lleixos de la història,
3: Ana, gent? Mira, tenim notes de veu.
1: Sí, vinga,
7: bon dia, Flashback. Doncs per mi el cotxe més lleig és... Bueno, era el model abans. Sí. El Chico Echento.
1: Hòstia, sí.
7: Lletjíssim.
3: No, home, no.
2: Ara és guapo, adeu. Però...
3: Al costat de què?
6: És el de la Barbie, supermono.
1: Ah, bueno.
2: És aquell petitó.
3: És un quadrat, rodonet. No?
6: És boníssim.
1: Bueno, és que clar, va a gustos, això.
3: Eh? Sí, molta gent diu el múltiple, també et dic.
1: El múltiple,
2: sí. És que no hi ha partit, eh?
8: Som la Berta i el Jordi.
9: I el cotxe més lleig de la història, sens dubte, és el Nissan Cube. Té finestres rodones, com si fos un submarí, i a l'interior, és que el vam llogar una vegada i vam flipar, en el sostre, té com si hagués caigut una gota d'aigua i fa les ones d'una gota d'aigua, no?, en el que és la cobertura del sostre. És horrible. Bon dia.
2: És que sembla un cotxe de dibuixos animats.
3: Sembla com
2: que seria el cotxe tonto.
1: Però heu vist un Citroën d'aquests que es condueixen sense carnet, rotllo ciclomotor, l'heu vist? Que és, atenció, que és un biplaça, però biplaça...
2: Aquell ja no.
1: Doncs és una mena de cub quadrat.
3: És terrible.
1: L'has vist?
3: També és el cotxe tonto dels dibuixos animats.
1: Sí, aquest.
4: Ami es diu.
1: Ami, doncs aquest també podria entrar al podi.
6: El Citroën, el Picasso, és superlleig.
1: El Picasso, sí.
2: Però ja és aquesta línia de monovolum que... macos no són,
6: no.
2: Però
1: és un monovolum maco.
6: Diu-li Picasso.
3: Això és lleig, també.
4: Jo no he vist mai sortir ningú d'un Picasso content. La gent surt d'un Sara Picasso, jo, trist.
1: Ho dic per informació, vale? El proper bloc de Publi hi haurà una falca de Fiat. Jo ho dic per info.
3: Vale,
1: info
3: no, vostra.
2: Però info Fiat vostra. És molt guapo.
3: És el meu preferit.
4: Vale? Fiat no és Picasso.
1: No, però el múltiple sí.
4: Bé, estem a prop.
1: Més notes de veu.
5: Hola, bon dia. Doncs estic amb el Carles. Sí. El cotxe més lleig que pot haver-hi hagut és el múltiple.
2: Sí, sí. Ah, és que...
1: Però bé, tots estem d'acord amb això, sí. No sé per què...
3: El Lildami li va fer una cançó, li va dedicar una cançó al múltiple.
2: Si hi ha algú que ens està escoltant des d'un múltiple, que ens expliqui per què. És que no perquè ens escolta, sinó perquè va amb un múltiple.
4: És que és un cotxe que té Michelins. O sigui, té com...
1: No pneumàtics, no pneumàtics.
4: No, té com una doble línia que sembla que té greix.
3: Està molt mal.
6: Però encara es venen o no?
1: No, jo crec que no.
10: Hola, bon dia.
1: No ho sé.
10: Per mi, el que era horrible era el Twingo vell. Allò feia mal als ulls.
1: El rodó. El de tota la vida.
3: A mi m'agraden els Twingos.
1: Tenia un algo, el Twingo.
3: Em semblen tendres, em semblen molt monos.
1: El de tota la vida.
3: Sí.
1: Bueno, el que passa és que, clar, no podem tampoc valorar un cotxe molt antic perquè ens hem de posar a l'època. Però, bueno, clar, això o t'agradava o l'odiaves, el
4: Twingo. El Twingo l'han renovat molt i és igual de lleig.
2: No.
11: El cotxe més feo és el Fiat Multipla, aquest.
1: Mira.
11: Sí.
1: Millor
3: no comparar-lo, pobre.
1: La palma.
12: Bon dia, Flashback. A part del Fiat Multipla, que és molt famós, no sé per què, però és un cotxe realment molt pràctic, però l'altre és el Chrysler Petit Cruiser, que és un cotxe que es va inspirar en els cotxes d'amors americans.
1: Cruiser, molt bé.
4: Petit Cruiser.
2: Té aquell frontal amb una reixa molt grossa.
1: Ah,
2: és gairebé com un morro de tauró.
3: Sembla una torradora, aquest cotxe.
1: Sí, jo recordo la sèrie aquesta tan bona del... Hòstia, com es diu? Del... que feien es dedicava a fer drogues de...
2: Breaking Bad.
1: El cotxe de Breaking Bad també competiria per un dels més lletjos de... Saps? Que hi havia trossos de fusta, el cotxe.
4: Tenia fusta als laterals.
1: Tenia fusta, era una cosa una mica estranya.
4: Ja volien donar la imatge del loser.
1: Sí. Crec que era un Chrysler, aquell cotxe d'aquests antics i tal.
4: Hauria estat un multiplà perfectament.
1: Sí, totalment.
13: El cotxe més lleig de la història són tots els que fiquen al darrere Dacia.
1: Hòstia, s'ha carregat a tota una marca directament, home.
3: Però aquests són guais, no?
1: Bueno, és que els han renovat molt, els Dacia. Han renovat el logo...
6: Que el Dacia Sandero és el cotxe més venut a Espanya, eh?
1: I tant.
4: Aquest sí que ha millorat.
6: Home,
4: perquè ara són bastant xulos.
1: Sí, també.
4: Era molt lleig.
1: Van començar amb un disseny...
2: Bueno, van anar provant.
1: Van començar amb
3: un
1: disseny molt d'Europa de l'Est.
4: Soviètic.
1: Tu entraves
4: allà i parlaves rus.
2: Sobri.
1: Va, una última, que si no, no acabem.
14: Bon dia. A mi el que em semblava una miqueta lleig, una merda de cotxe, era el Ford Ka. Sí. El primer que van treure, que semblava que estava espaterrat.
2: És veritat.
1: Semblava que estigués allà posat.
3: Sí que és lleig, pobre.
1: Com un slime a l'asfalt.
2: És raro. Unes línies estranyes.
1: Però es va vendre molt, el Ford Ka, també.
4: N'hi havia molts.
2: I el donaven a OT, sembla aquest, amb els que marxaven el dia que els feien fora. Tens un cotxe.
3: Premi de consolació.
2: Sí.
4: Això demostra la gent que té mal gust, n'hi ha molta, eh? I que podem comprar-se un altre cotxe, va i triar això.
15: Al matí, la mare que el va parir d'estiu.
16: La vitamina matinal essencial que no fa vacances.
15: De 7 a 10, només a Flashback.

0: Valentina, porta l'ukelele!
1: No deixis que els mosquits siguin la teva banda sonora. Substitueix-los pel matí la mare que el va parir d'Esteu.
2: Són igual de pesats, però no piquen. De 7 a 10.
1: Només a Flashback.

0: estat la cançó de l'estiu, clarament amb Quevedo i Elvis Crespo com a protagonistes d'això que es diu La Graciosa.
1: Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Encara en la recta final d'aquest matí, la mare que el va parir de dimarts. Ja sabeu que tenim en marxa un concurs que s'allarga tota la setmana i és que cada dia regalem bitllets de la grossa per la Diada. El número és el 01692 i si surt premiat, doncs que sabigueu que podríeu guanyar fins a 2 milions d'euros. Per participar és ben fàcil. 628-414-029 i així entreu a participar al sorteig. Dieu que voleu el bitllet de la grossa i aviam si a mi amb una mica

0: de sort, us contactem com a guanyadors. Per tant, si voleu tenir un bitllet per la grossa de la Diada, és tan simple com enviar un WhatsApp al 628-414-029. Vinga, va, que anirem tancant ja l'edició d'aquest dimarts. Del matí, la mare que el va parir, demà, com sempre, a partir de les 7. Ara, això sí, els èxits segueixen a Flashback. De seguida, un munt d'èxits, un munt d'artistes que han de passar per aquí, que, evidentment, no us podeu moure. Arribarà la més nova de Bruno Mars, o una de les últimes.
1: Ara mateix, a Flashback, el matí la mare que el va parir d'estiu.
2: El pirulo tropical de la ràdio, però gratis.
1: A Flashback.
0: Recordeu que encara tindreu temps tota la setmana per participar al sorteig del bitllet de la grossa. Arribarem a les 10 amb Bruno Mars. Aquesta mateixa que sona de fons i que es diu On My Soul. On My Soul.

0: El matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
3: Hola, què tal?
0: Backstage.
4: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça.
1: Gol!
0: I el tardeu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: 31 d'agost. Operació tornada.
5: Flashback.
6: Bon dia, són les 10. Una tempesta de pedra i vent va sorprendre ahir a la tarda a Tarragona i ha deixat arbres caiguts i carrers plens d'aigua. Avui l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha admès que no hi ha manera de poder absorbir tanta aigua com la que ha caigut a la ciutat. A més, de la capital del Tarragonès, Ponent i el Pirineu, també van ser zones molt afectades per les ràfegues de vent. Malgrat tot, aquest dimarts al matí ja s'ha reprès la circulació ferroviària de l'àrea de Tarragona i s'ha reobert el trànsit de la C7. D'altra banda, coincidint amb la decisió del govern espanyol de declarar Ceuta la situació d'interès per a la seguretat nacional, la ministra de Defensa Margarita Robles compareixerà avui a la Comissió de Defensa per parlar sobre la crisi provocada per l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat. Ara totes les mirades estan posades en si el CNI disposava d'informació sobre el SAL, tal com asseguren algunes informacions i com està intentant esbrinar l'Audiència Nacional. I els Estats Units han llançat aquest dilluns una operació per bloquejar econòmicament l'Iran i qualsevol país que comerci amb Teheran, com ara la Xina. Es tracta d'una nova llista de sancions contra el règim persa, que arriba després de setmanes sense avenços en les negociacions per a un acord de pau que posi fi a la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Els esports. Una forta tempesta amb calamarsa va obligar a cancel·lar abans d'hora la tercera etapa de la Vuelta. Aquesta etapa tenia final a la Catalunya Nord, concretament a Font-romeu. I en futbol, el Barça jugarà dijous el partit pendent de la jornada 1 contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Un duel que podria suposar el debut de Rodri amb la samarreta blaugrana, que ahir ja es va entrenar amb l'equip.
7: Gràcies, Paula. Pendents d'aquest partit del proper dijous i el debut de Rodri al Camp Nou amb tota l'afició. Hem fet el repàs de la informació general. Anem a fer un repàs al temps.
8: Avui farà sol.
7: Jan Ponsa, bon dia.
9: Bon dia, Jordi.
7: Avui farà sol.
9: Correcte. Després d'ahir dilluns, una jornada amb fortes tempestes que van deixar pedregades importants, sobretot a la província de Tarragona i també punts del Pirineu, deixem enrere tota aquesta inestabilitat per tenir una jornada molt assolellada a gairebé tot Catalunya. Aquest matí, com molt, tindrem alguns núvols als apunts de les comarques de Girona i del Pirineu, i a la tarda sembla ser que el cel encara s'obrirà més. Tot i així, a punts del Pirineu encara creixeran alguns núvols a la tarda que no deixaran ruixats. Temperatures força estables, sense grans variacions, per tant, temperatures que no ens faran suar moltíssim, com fa pocs dies enrere, per tant, bon dia avui.
7: I bon regal per la gent que faci vacances en el dia d'avui, perquè, escolta'm, tenir vacances al mes d'agost i que a sobre no suïs, doncs és
9: correcte,
7: una cosa extraordinària. Ja anem a repassar temperatures a les 10 i 3 minuts.
9: A Lleida ara mateix tenim prop de 21 graus, a Sabadell 25, a Barcelona 23 i a Vegas del Baix Llobregat 23 graus.
7: Molt bé, Jan Ponsa, demà dimecres ja.
9: Molt bé.
7: Vinga, ja fa baixar d'això. Que vagi bé, fins demà. Adéu. Doncs vinga, la informació del temps també repassada, és el moment de que arribi Shakira.

0: amb Barna Boy al seu costat per aquesta cançó que es diu Dai Dai. A les 10 i 6 minuts, aquest dimarts 25 d'agost del 2026, havent deixat enrere l'edició d'avui del matí i la mare que el va parir, preparats per rebre el so de Flashy Ice Cream, també de Calvin Harris, Bizarrap de Yankee, o, per exemple, la més nova de Ugel, que tampoc ens la volíem perdre. Taylor Swift o Banda Neon, també, al llarg d'aquesta propera hora, que ens ha de conduir fins a les 11. Plegats encara, però fins als 12.
1: Amb Jordi Blancs.
0: I ja demana pas Bibi Rexha amb New Religion o aquesta mateixa de Miqui Núñez, des de casa nostra, des de Terrassa. Això es diu Un altre cop. Benvinguts i bon dia! Bon dia!

0: Nits màgiques. Les nits obertes d'Ordino.
1: Aquest dimecres, darrer concert, Duo Gemel. La soprano Laura Coll i la guitarrista Ekaterina Zaitseva emocionen amb Bel Canto, Ave Maria i Melodies properes. Dimecres 26 a les 9 del vespre, al Jardí de l'Església de la Cortinada.
0: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
5: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
4: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
7: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
6: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
7: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
6: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
8: Cool Expedients. Dipternematòcer de la família dels colícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.
9: La ràdio musical d'Andorra.
10: 96.0.

Poca broma, Another 54 Ultra, ara sí, tot tuyo, aquesta és la pujada més forta. 9 llocs amunt per situar-se ja a la casella número 21 de la llista. Podeu entrar a flashback.cat/la llista i allà doncs, podeu votar qualsevol de les cançons que hi veureu. I a més, el més important és Gerard i Joan. Vinga, que arriben Flashy Ice Cream, 31 fam, també a l'acústica de Figueres, amb les cabres a l'estudi, això es diu d'Orellakis.

Paga la llum que el meu DJ controla.

0: Bizarrap és l'encarregat de posar la producció, Daddy Yankee, el que hi posa la part vocal. Un altre Music Sessions al sac per part d'aquest artista. I atenció, important, ja sabeu que cada matí estem regalant bitllets de la grossa de la Diada. El número és el 01692. I si surt premiat, podríeu guanyar, doncs, atenció, fins a 2 milions d'euros. Per participar-hi heu d'estar atents i quan us ho diguem, doncs, ens heu d'enviar WhatsApp al 628-414-029. Això cada dia, mentre fem el matí, la mare que va venir des de les 7 i fins a les 10, la grossa de la Diada és vostra. O volem que sigui vostra. I en aquest cas el que heu de fer és participar a través del nostre WhatsApp, 628-414-029. La grossa de la Diada, ja teniu bitllet de tornada de vacances amb ella. I poca broma, 2 milions d'euros.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Arriba la més nova de Ugel, es diu Moving to the Sun, Flashback.

0: el matí i la mare que el va parir.
1: Ens despertem, doncs, amb una mica de bon rotllo que...
0: Feedback.
2: Hola, Flashback.
1: Hola, què tal?
0: Backstage.
3: Parlàvem d'això, que està molt extès dins la cultura K-pop.
0: La llista.
1: Molt bon diumenge i benvinguts a una nova edició de la llista.
0: El vermut de Llucia Ferrer.
1: Toca fer el vermut a Flashback.
0: Va de Barça. I el tarreu de Flashback.
1: Comencen les dues millors hores del cap de setmana.
0: Operació tornada. Arrenca la nova.

0: Són les 11. Només èxits. Estiu del 26.
1: Tots els dies que vindran.
2: Amics de Flash.

0: És el so dels Catarres, una de les cançons que, evidentment, podeu votar a través de la nostra llista entrant a flashback.cat. Allà podeu agafar qualsevol de les 45 propostes que hi apareixen i votar-la. I, a més, una cosa important, que és gratis.
1: Tots els dies que vindran.
0: Hi ha poques coses gratis, ja, eh? Poca broma. En aquest cas, la llista és gratis. Els Catarres queden enrere i, en aquest cas, donem la benvinguda a una nova hora d'èxits, preparats per acompanyar-vos al llarg dels propers 55 minuts mal comptats, el so de Keep Up the Moon Hunters o del Fet Garcia, entre d'altres, o la més nova dels Amics de les Arts.
2: Amb Jordi Blancs.
0: Abans, però, quedant-nos amb la més nova d'un Jason Derulo que apareix amb això que es diu Mi Chico.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil-Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
7: Els sents?
6: Ni un. Han volat tots.
7: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
6: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
8: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.
9: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Una cançó que va batre rècords ni més ni menys que 4 setmanes com a número 1 i una de les imprescindibles de la temporada passada que vam deixar enrere el passat mes de juliol. Que, per cert, el proper dilluns estrenem nova temporada a Flashback. Tornen tots els programes a partir del proper dilluns a les 6 en punt del matí. Ara arriba Alfred García, això es diu Vine'm a buscar.

0: gràcies a la vida más sabrosa.
1: Flashback. Flashback. Només èxits.

0: Sabrina Carpenter, això es diu Espresso. Atenció, perquè tant avui dimarts com demà dimecres, al matí, la mare que el va venir d'estiu, tenim un sorteig en marxa. És una experiència completa a l'acústica de Figueres. Això vol dir que demà, quan s'acabi el programa, donarem el guanyador. El premi inclou una nit d'hotel per dues persones per viure la música i la festa fins al final, tot plegat sense haver de pensar en la tornada. Música en directe, una gran nit de festa i, evidentment, doncs, l'hotel esperant per quan tot s'acabi i no hagis de pensar, doncs, aviam com tornes. Participa al concurs de l'acústica de Figueres tant avui com demà. Demà, final del programa, donarem el guanyador al matí, la mare que el va parir d'estiu.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
0: Flashback. I atenció, aquesta és la més nova de Karol G, amb Bruno Mars. Es diu Estil. Bon dia.

0: La veu d'un Miles Smith que ha acumulat un bon grapat de cançons a la nostra antena i, evidentment, aquesta també la vam fer formar part. Arribarem pràcticament a les 12 en punt del migdia. Això vol dir que de seguida s'incorpora en Xavi Dalmau. Darrera setmana del mes d'agost, a l'antena de Flashback, estem preparats perquè comença també l'acústica de Figueres. Hi ha un munt d'artistes que en formen part, entre ells també, doncs, Sopa de Cabra. Són els següents a desfilar amb una cançó que han fet després dels 20 anys de trajectòria, que es diu Ràpid, en aquest cas amb la Su.
1: Amb Jordi Blanc.
0: Parlem d'això que es diu Camins, Somnis i Promeses.

0: l'estiu del 26.
1: Hola, amigo de Flashback, ¿qué tal? Soy Ana Mena.
2: Hola.

0: Anamena i Lola Índigo a Flashback. Per obrir una bola d'èxits, ara que són les 12 i 4 minuts, amb un dels números 1 d'aquest estiu, Petitoa. Sencera, David Guetta, Teddy Swin, Stones and I, a punt a Flashback abans, Taylor Swift.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Banda de so de la pel·li animada Toy Story 5 amb I Knew It, I Knew You. Bon dia.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil-Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
3: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
5: The Common Tourist.
6: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de 3 nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.
7: Des del bus aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
8: 96.0.
7: Si sona Flashback, és un èxit.

És un dels ritmes que ha dominat Europa durant tot aquest estiu, el duet de productors d'Amsterdam, Anova, amb Talk to You. D'aquí una estona, balada de traca i mocador de John Legend, des del 14. Abans ens quedem a casa. Tu, un dels números 1 de l'escena musical del país, amb Sutherland a Flashback.

What is my husband? Rai a Flashback, només èxits. Passat ja algunes temporades des d'una col·laboració d'èxit del productor i DJ neerlandès Tiesto amb Karol G, una que es diu Don't Be Shy, preparada tot just després de 31 Fam. Els sabadellencs, per cert, formen part del cartell d'enguany del Festival Acústica, que se celebra a Figueres aquest proper cap de setmana. La família, això ho trobaràs a la reedició del seu últim àlbum, 31 Fam, a Flashback.

0: Dai, Dai, Shakira, Burna Boy, des de l'última edició del Mundial de Futbol. I mira, parlant de futbol, jornada intersemanal de la Lliga de Futbol i el partit del Barça, com sempre el podràs viure al Bar de Barça de Flashback. I per aquest dijous, atenció, contra l'Atlètic Club de Bilbao, que visita l'Spotify Camp Nou amb nou entrenador. I a seguir sumant punts els de Flick. 9 del vespre de dijous, Barça Atlètic de Bilbao. Viu el partit amb el Jordi Plans i tot l'equip del Bar de Barça i amb el patrocini de la xarxa Port de Catalunya i Estrella Damm. Dijous, toca partit del Barça de Lliga, el Bar de Barça de Flashback. 9 del vespre, Barça Atlètic de Bilbao. Preparat? Un dels moments més celebrats de la carrera musical de Bruno Mars abans cap a la Costa Brava, que hi falta gent.
1: I uns suaus al mar tranquil.
0: Perduts, tu i jo, Cora, Flashback.

Ah, sí, és una expressió d'origen persa que vol dir amor meu, eh, Chiran? Tot un número del seu últim àlbum, Play, a punt, Sebastián Yatra, abans, des del Regne Unit, el debut a flashback de Cien Aspiro. Die on this hill.

0: És una de les col·laboracions d'aquest estiu, Banda Neon i Búhos. Obrim el ventilador, que encara les temperatures les tenim amunt.
1: A Flashback, només èxits a Xavi Dalmau.
0: Preparada Gracie Abrams, abans Mr. Know It All, que és l'últim èxit de Teddy Swims.

0: Aitana, Flashback. 1:03. Portes obertes d'aquesta nova hora d'èxit amb Taylor Swift, els Catarres, la Rosalia, els Tiets, Ugel, Olivia, Rodrigo, Damiano, David i a punt l'audiovisiva Lorin. Abans,
1: amb Xavi Dalmau.
0: El nou número 1 de la llista de Flashback d'aquesta setmana, que és per Joan Dausà i Mama Duixa. Això es diu Papi, posa'l al disc. Veus a les...

0: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Benvinguts al vol 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
7: Flashback, el so de l'estiu.
3: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

el One Hit Wonder, l'únic número 1 fins la data d'avui de Lola Young des del Regne Unit amb Messi a Flashback. Anna Mena, Rocco Hunt, preparats abans Taylor Swift. A Flashback, Opalite.

El seu Grammy a la butxaca com a millor artista urbana. Aquí la tens, Doechii, jugant amb la norma número 1 del belga Gauthier Sombari de la Just Una Wine Society. A Flashback, només èxits. A punt d'anar de festa amb Vico abans. Era això, The Tiets, a Flashback.

0: Enginyer i productor francès Ugel, que triomfa per partida doble a Flashback aquest estiu amb la seva altra creació, Moving to the Sun. Aquesta ens persegueix des de la primavera, es diu Jamaican Bam Bam. D'aquí una estona, Alan Walker des del 16. Alerta del 27 al 30 d'agost, Figueres torna a omplir-se de música en una edició del Festival Acústica. 4 dies, fins a 30 artistes que passaran pels escenaris de la ciutat. Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, la Ludwig Band, 30 Ufam, Dan Peralbo, Max Navarro i molts més. 4 escenaris, 3 espais gastronòmics i accés lliure. Per gaudir de tota la programació, consulta horaris i tots els detalls a festivalacústica.cat. L'acústica de Figueres amb la col·laboració d'Estrella d'Am, Flashback, emissora oficial. I ells hi seran, 31 fam. Aquí fent costat a Flash i Ice Cream per Dora Yakis a Flashback.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Els èxits.

0: Damiano David. Amb el cor fet bocins, camí de les dues des de Flashback. Black Eyed Peas s'unien amb Shakira ja fa algunes temporades per un tros de número 1 que es diu Don't You Worry, que recuperarem per apropar-nos a les dues.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Abans, el mes de maig del proper 27, 5 concerts a Barcelona. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: reunió ràpida, que hem de començar a preparar la nova temporada.
1: Perfecte, primer punt. A quina hora començarem?
0: A les 11.
2: Això no és un programa del matí, llavors.
0: Va, centrem-nos. Necessitem idees.
2: Jo en tinc una.
3: Ah, ja hi som.
1: Segur que costa diners.
2: Però si encara no l'he explicat, un moment.
0: Això no funcionarà, bueno, ja ho veig jo.
2: Deixes acabar.
1: Sempre fem el mateix.
3: No, és que potser no en teniu ni idea.
4: Va. Al matí, la mare que el va parir. Preparant la nova temporada. Tornem, o no, el dilluns 31 d'agost. A Flashback.

0: Font de Neon al costat de Búhos. Els de Calafell també hi seran al Festival Acústic a Figueres. Aquest proper cap de setmana amb flashback d'emissió oficial. Obrim el ventilador i les portes d'aquesta nova hora d'èxit. Són les 2:03. Manuel Turizo i Marshmello a punt.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Abans, escolta la cançó que ha rellençat de nou la carrera musical de Justin Bieber arrel de la seva actuació al directe al festival Coachella. Beauty and a Beat.

0: Andorra 96.0.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-vos que és avui que tindrem l'etapa íntegra de la Vuelta a Espanya 2026 aquí al Principat d'Andorra. Avui podeu gaudir de tota la grandesa del ciclisme per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en aquest recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i molta atenció, és important consultar les afectacions viàries previstes per avui a mobilitat.ad.
2: Nits màgiques. Les nits obertes d'Ordino.
3: Aquest dimecres, darrer concert, Duo Gemel. La soprano Laura Coll i la guitarrista Ekaterina Zaitseva emocionen amb Bel Canto, Ave Maria i Melodies Properes. Dimecres 26 a les 9 del vespre, al Jardí de l'Església de la Cortinada.
2: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
5: Cada estiu les meduses tornen a les nostres costes. Silencioses, transparents, sense avisar. Els seus tentacles alliberen una substància neurotòxica al mínim contacte. La gravetat de la fiblada dependrà del temps que l'hagi sostingut, confonent-la amb una bossa de plàstic o amb una simpàtica sípia. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.
6: Camí a la feina, de tornar a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra
0: 96.0.
6: Si sona Flashback,

si antes te hubiera conocido. La cançó que ens persegueix des de l'estiu del 24. Karol G, a Flashback, per cert, amb nou àlbum editat fa ben poquet. Des de Salou, et descobrim el talent de l'Alba Morena, jugant amb el clàssic ja de Manel al Mar, pel seu debut a Flashback.

Anna Mena i Lola Índigo per protagonitzar un dels números 1 d'aquest estiu del 26, Patitoa. Atenció, perquè aquesta setmana tenim jornada de Lliga de Futbol. Entre setmana serà dijous, 9 del vespre. El podràs viure a Flashback. Barça Atlètic de Bilbao, el bo de Barça. Després de començar amb bon peu a la Lliga, continua el bon camí pels de Flick i serà contra l'Atlètic Club de Bilbao, que estrena nou entrenador aquesta temporada. Viu el partit amb el Jordi Plans i tot l'equip del Bar de Barça. Dijous, 9 del vespre, Barça Atlètic de Bilbao, el Bar de Barça de Flashback. Amb el patrocini de la xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm. Fever Dream, a Flashback, Àlex Warren.

0: Jamaican Bam Bam. Triomfant aquest estiu ja des de la primavera, el francès Ugel. Jonas Brothers, Bad Bunny, Mama Dusha, Aitana. Van Herzog.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: Els catarres o, per exemple, d'aquí una estona, Jonas Brothers, Me Acuerdo de Ti, des de Nexo, l'últim àlbum de Nil Moliner a Flashback.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Imagina't un estiu sense el so de les onades. Els grills. Les migdiades. Les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense flashback. Impossible, oi?

0: Flashback.
1: Andorra.
0: 96.0.
1: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
2: Vol millorar la seva tarifa?
3: No.
2: Segur?
3: Sí.
2: Sí que la vol millorar.
3: Que no.
1: La trucada del pare que vol saber on ets.
2: On ets?
3: Aquí.
2: Aquí? Aquí on és?
3: Doncs aquí.
2: Ai.
1: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
2: Ei, tio, què fa?
1: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
0: Escolto Flashback.
1: Flashback, l'emissora que sents.
0: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Aquests dies ha fet parada dins la seva enorme gira mundial al seu país, a casa seva, a Puerto Rico. Bad Bunny cantant a Nueva York. Cuida't. Un quart i tres minuts de 4 de la tarda, a punt als ritmes. Africans de Rema amb Selena Gómez, abans la millor gent del planeta, Mamadusha.

el duet de productors de Amsterdam, Another, per marcar-se un dels èxits dents d'aquest estiu a tota Europa. Això es diu Talk to You, a Flashback. És una estona, any 2012, All City, amb la col·laboració de la canadenca Carly Rae Jepsen. Abans, vinga, temperatures amunt, que no en tenim prou. Henry Mendes, és la festa llatina que es marca en la versió 26 de Rayos de Sol.

0: que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins i tot potser una mica més.
1: Ja fa alguna setmana que Ivan Herzog, a través de les seves xarxes socials, ens va fent tastets del que serà el seu nou àlbum. Amb aquesta obria les portes de Bat a Bat de Flashback, et prometo. Martini presenta el Tardeo de Flashback. Aquest dissabte no hi haurà Tardeo perquè tenim l'Andreu Joanola de vacances recarregant bateries. Tornarem el dissabte 5 de setembre. Fins llavors, podeu esperar-lo gaudint de l'estiu fent martinis a la platja i preparant-vos per tornar a donar-ho tot al Tardeo. Fins al dia 5 de setembre, que tornarà puntual a la cita a les 7 de la tarda al Tardeo de Flashback, amb la col·laboració de Martini amb el Lleu Origen, Ètnia i Casa Cendra. És un dels números 1 d'aquest estiu a Flashback, Michiko, DJ Goja i les veus de Jason Derulo i Melody a Flashback.

0: tots els dies que vinguen.
1: Els Catarres. La seva aposta per aquest estiu del 26, diumenge sense drama. Tenim a punt Sabrina Carpenter per arribar a les 4. Abans, el seu nou àlbum s'editava fa alguna setmana, inclou una bona colla de col·laboracions.
2: Amb Xavi Dalmau.
1: Karol G, Bruno Mars, és nova Flashback Still.

0: La Graciosa.
1: Échate pa' acá.
0: Col·laboració del porto-riqueny Elvis Crespo per una de les indispensables a Flashback aquest estiu del 26. Tros de número 1 per obrir nova hora. 4 minuts. La col·laboració de Jenny de Blackpink per Dràcula. Tame Impala, Flashback.
2: Flashback, només exitja.

0: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de flashback. Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback.
5: Ràdio Flashback. Ràdio Flashback Andorra. A les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.
6: Si sona Flashback, és un èxit.

És un dels èxits més sonats de la darrera etapa de Taylor Swift. Això es diu The Fate of Ophelia. Nova jornada de Lliga entre setmana. Serà aquest dijous, 9 del vespre, i la podràs viure i escoltar a Flashback. Barça Atlètic de Bilbao, el Ba de Barça. Des de l'Spotify Camp Nou i amb el Jordi Plans i tot l'equip del Ba de Barça, segona jornada de Lliga, en aquest cas aquest dijous, 9 del vespre, i amb el patrocini de la xarxa Port de Catalunya i estrella d'en Ba de Barça. A Flashback, aquest dijous, no t'ho perdis. La remescla és de Jordi Roca. El Far del Sud, Sopa de Cabra, a Flashback.

Mundial de Futbol i Shakira, un binomi que ja fa alguns anys que va agafat de la mà. Aquí amb Burna Boy per Dai Dai a Flashback, només èxits, i ara tenim a punt un número de Chirán.

Bad Habits. Ed Sheeran a Flashback. I diumenge, el darrer, estrenava nou número 1. La llista de Flashback. Joan Dausà, Mamaduixa, Papi, posa el disc. Veus a la

Una de les cançons imprescindibles d'aquest estiu del 2026, el so de Nodar amb 54 Ultra, i aquesta que s'ha convertit en la pujada més forta de la setmana, 9 llocs amunt per Talk To You. Una cançó que, a més, fa molta pinta, que es quedarà diverses setmanes amb nosaltres a la programació de Flashback. No sembla que sigui només cosa d'un estiu. Les 5 i 3 minuts després d'en Xavi Dalmau ens hi posem i estarem plegats fins les 9 del vespre repartint èxits a la Ràdio Musical de Catalunya. Què tal, com esteu? Només èxits amb Marc Frigola. De seguida punxem a Calvin Harris amb Outside del 2014, abans Quevedo, que diu que ara no es muda ni borratxo.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som Ski and Bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
6: Volarem sobre la por.
5: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
7: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
5: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback. La

0: nena, si fem un nen i mira que estàs com un tren. No tranquil·les.
1: El so dels Figaflava és una cançó que fa estiu de la temporada passada a la fresca sonant a la Ràdio Musical de Catalunya.
0: Tot el dia matat xinxan.
1: 5 minutets per sobre d'un quart de 6 de la tarda, de seguida BTS amb Dynamite, abans Sienna Spiro, debut a Flashback, Die on This Hill.

El so de la banda Neon al costat dels Búhos, una formació que serà el Festival Acústica de Figueres aquest cap de setmana. Figueres s'omplirà de música, no us ho podeu perdre, i aquesta hi sonarà segur. El Ventilador, a Flashback, només èxits, un minutet i dos quarts de sis de la tarda. Arriba una cançó, va per i tour, Justin Bieber amb Beauty and a Beat.

0: El so dels Catarres, una cançó que ja ha passat pel número 1 de la llista. Diumenge sense drama.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: De seguida agafem el DeLorean, anem a la temporada 2012 per escoltar Rihanna amb Diamonds. Abans, Alex Warren a Flashback, Fever Dream.

aquesta proposta anomenada La Morocha. La gent es torna completament boja quan sona aquesta proposta als Vaparitours. I atenció, perquè aquest proper dissabte serem a Ripollet, a la Festa Major de Ripollet. Per tant, no us ho perdeu, nova edició del Vaparitour amb en Carles Pérez, l'Andreu Preses, el Gran Germán i qui us parla, Marc Frigola. De seguida, Teddy Swims a Flashback, abans Cora, i aquesta que es diu Perduts tu i jo.

És la primera cançó que coneixíem d'Ugel, aquest productor francès, que ara també està sonant a Flashback amb Moving to the Sun. Aquesta es diu Jamaican Bam Bam, una cançó que els del matí, la mare que va parir, han versionat en diverses ocasions. També canten Salami i Pan, per exemple. Oh, també hi ha una versió que diu l'Isabel, que ha perdut el seu gos, eh? Tot això ho trobareu a les seves xarxes socials, arroba @vapariroficial. Arribant a les 6 de la tarda amb Golden i les K-Pop Demon Hunters, abans Alfred García. Amb Marc Frigola. Vine'm a buscar.

0: La cançó del Mundial, una cançó que heu demanat en les últimes setmanes de temporada, de la temporada passada, al Feedback en massa, i que segueix sonant a Flashback amb molta força. Shakira, Barnaboy i aquest Die Die, la que hem escollit per començar una nova hora d'èxits a Flashback.
1: A Flashback, només èxits a Marc Frigola.
0: Les 6 i 3 de la tarda, fins les 9, plegats a la Ràdio Musical de Catalunya amb temacles com aquest. Els Amics de les Arts, segurament t'estimo. Bona tarda.

0: Master Keshin amb Zebos i Coda i aquesta que es diu Jerusalem, recuperadíssima. A Flashback, només èxits, passen 9 minutets de les 6 de la tarda. Atenció, perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. I és que l'estiu és ara! Descobreix els descomptes per viatjar, anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals. I l'estiu és ara amb el carnet jove. Aquesta setmana aprofita les vacances per gastar els vals del PAC Jove de 2026. Tens més de 140 vals d'un sol ús, amb 2x1, 50%, gratuïtats i tarifes reduïdes. Amb kàrtings, paintballs, parcs d'aventura, esports, en fi, tens tot això a l'app del carnet jove. També tens activitats d'estiu. Descompte 2x1 en rafting amb Rock Roy, també 50% en vol amb globus amb camins de vent, 50% amb llicència de navegació a l'Escola de Port Barcelona, 10% en barrancs i vies ferrades amb guies Arania i 2x1 a Climbat. Per descobrir el territori, benvinguts a Pagès tot l'any. T'ofereix 2x1 en visites a explotacions agrícoles de Catalunya. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app Carnet JoveCat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes i tindràs el carnet digital al mòbil.
1: Andorra 96.0.
2: Nits màgiques. Les nits obertes d'Ordino.
3: Aquest dimecres, darrer concert, Duo Gemel. La soprano Laura Coll i la guitarrista Ekaterina Zaitseva emocionen amb Bel Canto, Ave Maria i Melodies Properes. Dimecres 26 a les 9 del vespre, al Jardí de l'Església de la Cortinada.
2: Viu els dimecres en bona companyia. Nits obertes d'Ordino.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
5: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
6: Els tens?
5: Ni un. Han volat tots.
6: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
5: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a la P7.
7: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Ràdio Flashback, Andorra 96.0. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra. Si sona Flashback,

Dedicada a tots els perles i totes les perles de Catalunya i del món sencer. La Rosalía, flashback des de Lux, el seu darrer treball d'estudi, amb aquesta proposta. La perla sona flashback. A punt per recuperar el so de One Republic, I Ain't Worried, abans Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

d'Aitana, cançó de luxe que sona a la Ràdio Musical de Catalunya. 3 minuts mal comptats i 6:45 de la tarda. De seguida, Gym Class Heroes amb Stereo Hearts del 2012. Abans, Sopa de Cabra, que seran a l'Acústica de Figueres. Camins, somnis i promeses. Tots

No passarà de moda aquesta, eh? Roser Bruno Mars, APT, a la Ràdio Musical de Catalunya, Flashback. De seguida a punt per desfilar un èxit de Dua Lipa, un mes, Don't Start Now. Abans demanen passar els tiets amb la seva cançó d'aquest estiu del 26. Era això, a Flashback.

Ens fa ballar, ens fa moure aquesta d'anamena i Lola Índigo, Unió de Luxe, Petito, a una cançó que ens ha acompanyat tot l'estiu i que té pinta, que seguirà sonant a l'antena de Flashback en aquesta nova temporada, que començarem a partir del 31 d'agost, dilluns vinent. Ja tornen els programes i la programació habitual de Flashback. 3 quarts tocats de 7 de la tarda fent camí al punt de les 7 i arribarem amb Teddy Swims i Mr. Know It All.

0: baixant revolucions amb boques grasses i aquest tamacle. Sort de tu a Flashback. 6 minutets i ens plantem al punt de les 7 de la tarda.
1: Sort en tinc de tu.
0: A punt per desfilar The Weeknd, que l'1 de setembre serà a l'Estadi Olímpic. Lluís Companys, amb cançons com Blinding Lights, que ha de sonar a Flashback. Abans, Ugel, que acaba d'entrar al top 10 de la llista amb aquesta autèntica cançonassa. Només
2: ets amb Marc Rigola.
0: Moving to the Sun a Flashback.

0: El so de Quevedo al costat d'Elvis Crespo amb una de les imprescindibles d'aquest estiu. La Graciosa, per començar, no vora d'èxits a Flashback. Passen 5 minutets de les 7 del vespre, sou a la Ràdio Musical de Catalunya. De seguida recuperem el so de Sia des de la temporada 2014. Abans arriba Olivia Rodrigo, que serà a Barcelona el 2026.
1: Amb Marc Frigola.
0: A veure, situem-nos. Estem al 26, serà Barcelona el 2027. Aquest és Drop Dead. Benvinguts i benvingudes a Flashback. Bona tarda. Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: Era el so de Sia Chandelier a Flashback des de la temporada 2014, recuperadíssima en aquesta tarda d'èxits. I atenció, perquè està molt bé entrenar el cos, però la ment també s'entrena. A Codelern, els infants i joves fan gimnàs per la ment, aprenen habilitats tecnològiques mentre desenvolupen la lògica, la creativitat i la resolució de problemes. Un mètode únic on cada alumne aprèn al seu ritme i pot començar quan vulgui. Codelern, prepara'ls pel futur. Tens tota la informació a codelern.cat. Codelern.cat.
1: Andorra 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Una de les activitats més divertides que es poden fer durant aquest estiu a palarinsal.com és descobrir el Parc de Cordes. És un circuit amb diferents nivells de dificultats, amb proves d'habilitat física adaptades tant per infants com per adults. Tirolines, ponts tibetans, ponts d'equilibri, escales i xarxes, entre altres obstacles. Ho trobareu a la zona del bosc travessat per la línia de telecadira Serra 1 del Planell, al qual hi podreu accedir a peu. Hi ha tres tipus de circuits: l'S, el Baby, amb una alçada mínima de 1,20 metres i un màxim de 50 quilos, el circuit M, a partir de 8 anys, amb alçada mínima de 1,40 metres i màxim 80 quilos, i el circuit L, a partir de 8 anys, amb una alçada mínima de 1,40 metres amb un màxim de 80 quilos. El preu per adult és de 20 euros i infants 17 euros. Podeu fer-ne la reserva online a través de palarinsal.com.
1: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Ràdio Flashback.
4: Flashback.
5: Ràdio Flashback Andorra.
6: Andorra 96.0.
7: Radio Flashback.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
9: Les millors braves d'Andorra?
10: No vagis al Barra Mars.
9: Un bon bacallà al Pil-Pil.
10: No el demanis al Barra Mars.
9: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
10: Oblida tant del Barra Mars.
9: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
10: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
9: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
11: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
12: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
13: Els sents?
12: Ni un. Han volat tots?
13: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
12: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
14: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

Cançó imprescindible quan és estiu, eh? Karol G, Si antes te hubiera conocido. A Flashback, de seguida els Figaflaues amb Solucions i no problemes. Abans, un temacle de Taylor Swift, aquesta que ja sona de fons a Flashback, es diu Opalite.

0: Senyals horaris de 7:45 del vespre. És dimarts 25 d'agost. Estàs escoltant Flashback, fa solet a Catalunya. I sona de fons a Another amb 54 Ultra, aquesta Talk to You, una de les de l'estiu. Planasso per aquest dia d'agost, mentre anem fent via cap al final de l'estiu. Això sí, us he de donar una mala notícia. De seguida, Damiano David amb Born with a Broken Heart. Abans arriba Nil Moliner a Flashback. Me acuerdo de ti.
1: Hola, hola, família, sóc el Nil Moliner i estàs a punt d'escoltar Me Acuerdo de Ti, perquè la cantis a ple pulmó amb la gent bonica.

Els podreu veure a l'acústica de Figueres, als Búhos, al costat de la banda Neon, amb aquesta que es diu El Ventilador, a Flashback. I atenció, perquè arriba una novetat, camí a 7:45 del vespre, la signa Chris de Sarandi, i és aquesta que porta molt bon rotllo, Good Old Days.

0: Messi és el so de Lola Young. Messi com l'esqueleta del backstage, que ara mateix no té les coses a lloc. I l'anem fent mica en mica, eh, Andrea Romera? La tinc per aquí, anem preparant la nova temporada a partir del 31 d'agost. No ens perdeu la pista. Mira, la tia ha agafat el micro, com vols entrar? Hola.
1: Hola.
0: Tenies ganes de tornar a parlar per la ràdio, eh?
1: Quina il·lusió. És que m'ho estic fent a sobre una mica, la veritat.
0: El 31 d'agost hi tornem amb la temporada habitual de Flashback i també sonaran cançons com aquesta. Tame Impala, Dràcula, benvinguts a Flashback.

0: Ugel Solto i el Jamaican Bam Bam Tamacla per tancar aquesta hora d'èxits, la penúltima que passarem plegats. Arribarem al punt de les 8 del vespre amb Miles Smith i Stay. Abans, però, us presentem una novetat. La vam escoltar ja el passat diumenge a la llista de Flashback. I és una versió d'un Tamacla de Manel, al mar.
1: Amb Marc Frigola.
0: La signa Alba Morena. Sona Flashback.

0: Així es diu aquesta proposta, superestrella Aitana convertint-se en una icona mundial amb aquesta cançó. Cançó que hem escollit per començar una nova hora d'èxits a Flashback, les 8 i 3 minuts per aquesta hora. Els tiets a punt, Bizarrap i Quevedo. Els Catarres, la més nova de Catsai, o també Bruno Mars a Flashback.
1: Només èxits amb Marc Frigola.
0: Sona I Just Might. Benvinguts, benvingudes.

i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
1: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
0: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
1: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
0: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
4: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
5: Els sents?
4: Ni un. Han volat tots.
5: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada.
4: Creuant el món en vaixell, o en avió, o en un embús a l'AP7.
6: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Camí a la feina, de tornar a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
0: 96.0.
6: Si sona Flashback, és un èxit.

Sabrina Carpenter, no vindria sent l'hora de fer un espresso, perquè si no després no dormirem, però aquest és un temacle que sona Flashback. Passant 4 minutets d'un quart de 9 del vespre. De seguida, Bizarrap i Quevedo amb la Music Session 52. Abans, una novetat Flashback, l'ha signat Katsai, i es diu Animals, sona a la Ràdio Musical de Catalunya.

0: El sol als Catarres, diumenge, sense drama. No hi ha drama cap dia de la setmana. Si escoltes Flashback, per arribar a les 9 tenim preparats a 31 fam a BTS, a Lady Gaga, a Mama Dusha i a un llarg etcètera d'artistes.
1: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Temacle dels Catarres que queda enrere. De seguida, Billy the Vision and the Dancers. S'ha marcat cançó de l'estiu de fa uns anys. Abans, DJ Goja, Jason Derulo i aquesta proposta anomenada Michiko. A Flashback. Yeah.

swim. El K-pop present també a Flashback amb el so dels BTS, aquesta que es diu Swim, per una tarda d'èxits que mica mica es va acabant, eh? A les 9 ens acomiadarem abans, però queden molts artistes per sonar. I mira, precisament aquest cap de setmana els tindrem al Festival Acústica de Figueres. Són 31 fam nous per 10 l'acústica, 28, 29 i 30 divendres, dissabte, diumenge, ompliran la ciutat de música amb cançons com aquesta, La Família. Yeah.

Shakira Barnaboy, la cançó del Mundial, Die Die, sonant a la Ràdio Musical de Catalunya. Dos minutets i ens plantem a 8:45 del vespre d'aquest dimarts 25 d'agost. De seguida una mica de Lady Gaga abans, el Sutherland, que van cantar en directe per primera vegada aquesta cançó i aquest remix que ha fet en Carles Pérez del Matí, la mare que el va parir, del Tut Tut

de Dead Dance, el so de Lady Gaga, amb el qual tornava la música després d'uns quants anys de silenci. 10 minutets i les 9 del vespre, moment en el qual ens acomiadem de vosaltres. De seguida, Floraida, Harry Styles o també Mamaduixa. Preparadíssims! Amb la millor gent del planeta. Ens escoltem demà a partir de les 5 de la tarda en una nova edició de Només Èxits. Una abraçada, sigueu bons, però no massa. Ens escoltem demà. Adéu, adéu. Només Èxits. Amb Marc Frigola.

0: The common tourist.
1: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de tres nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. De dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.

apaga la llum que el meu DJ controla.

si estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: ben a prop.
1: Tots els èxits en una sola ràdio.
2: Flashback.
3: Say low. Ya tú sabes, no hay más nada.
4: It's a new generation.
3: Mr. World.

0: Flashback parlem com tu.
1: Ai, molt bé, teletreballant.
0: Sentim com tu.
2: Bon dia. Bon dia.
0: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
3: Hola, Flashback.
0: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
4: Som la Pilar i en Sergi, la Gràcia.
0: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
3: Adéu,
0: Flashback. Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1.
5: Hola a todos, soy Aitana.

0: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
1: Els sents?
0: Ni un. Han volat tots.
1: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
0: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
2: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de

0: Flashback.
1: Posa cara a les veus que escoltes. Flashback.cat.
2: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punk i del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

Imagina't un estiu sense el so de les onades, els grills, les migdiades, les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense flashback. Impossible, oi?